aixequem el cap amunt per ser igual que tots els astres, ser-ho tot, ser només un.